vents i a les neus que els vents portaven. Sota les neus imminents cantaven de l'alegria d'haver florit innocents abans de l'hora i del dia. Des del fons dels joncs vinents plorant, la primavera els beneïa. De febrer. Avui ha caigut neu damunt les flors i damunt les coses primerenques, un matí de blancor que el sol ha fos. A migdia, poncelles vermellenques han tret el cap florit entre la neu i han resplendit enmig de l'ombra. Els ametllers han dat gràcies a Déu, gitant.

has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri.

tot és ordre i aventura. Si avui ets sol i creus que has perdut el teu senderi, et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc, i aquella és pura però contamina el teu criteri, qui s'hi encomana viu per sempre sota un altre lloc.